Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: un pagès a la Masté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar. Ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar. I els dilluns de bon matí, aquest
1: paullar... Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: en septiembre.
1: Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

et j'écoute la vie s'installer à sa place qui pour autant

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdios Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

món. O tal vegada comença. I el llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida. Estimar-la.

resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest.

s'approva lenta, brandant amb la mà estesa

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: dame tu risa, mujer.
1: Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

0: Deu ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes a punt.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

soy un sinvergüenza, pero más bien me lo paso.

Ràdio Es Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: see this thing happen.
1: Radio Skestein. Centres.4 de sa freqüència.

0: Ràdios Castell.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
2: Bon dia, són les dues. Moviments polítics per intentar accelerar una solució legislativa als casos com el de Mari Carmen, la veïnada de 87 anys de Madrid desnonada de casa seva. Parlem del famós decret llei antidesnonaments paralitzat al Congrés per la manca de suport entre la dreta. Sumar ha demanat a l'executiu espanyol que expropiï el pis on residia aquesta dona afectada, però el govern estatal per ara intenta acostar posicions amb Junts per garantir-se el suport a la norma i frenar altres desnonaments de famílies vulnerables arrasades per la crisi de l'habitatge. A Palma, la sala de plens de l'Ajuntament ha estat escenari per contar un cas que ja vos explicàrem a IB3 Ràdio fa unes setmanes, el d'Anna Pilar, una dona de 65 anys que viu al seu cotxe desnonada de casa seva per un fons voltor. En uns moments vos explicam les diferents derivades d'aquesta crisi de l'habitatge. Assumpte un dia més destacat de l'actualitat avui, 24 de setembre. Més titulars del dia, Marta Puyalto i Laura Marcos. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Més serveis públics per respondre a la població estrangera.
3: És la petició que fa el Consell Econòmic i Social davant l'elevada concentració que comunitats com les Balears tenen de població migrant en gairebé un 30% del total. Segons recull l'informe, la majoria es dedica al sector primari, turístic o al de la construcció, un fet que té un impacte positiu en l'economia de les illes.
2: Les benzineres ja noten el preu disparat dels combustibles.
4: El gasoil i la benzina continuen disparats i no deixaran de créixer. El sector ja percep una baixada de consum i reclama al govern espanyol mesures fiscals urgents per contenir l'impacte de l'encariment.
2: A la recerca de dos sospitosos més pel presumpte segrest de Saranjassa.
3: Fonts de la investigació no descarten que els agressors s'equivocassin de víctima. Un home que va aparèixer ferit i fermat de mans la nit de dimarts a la carretera que passa per aquesta barriada palmesana. Ja hi ha un detingut i la Policia Nacional cerca dues persones més que podrien estar implicades en el suposat segrest.
2: I a la Crònica Internacional, avui pendent de Benjamin Netanyahu a l'ONU.
4: La seva intervenció avui, hora baixa, concentra tota l'atenció després que l'espanyol Pedro Sánchez, aquesta passada matinada, s'hi ha referit tant a ell com a Donald Trump sense citar-los directament. Els ha titllat d'egoistes, ignorants i cruels.
2: A partir de les dues i mitja, ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda ara per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca, les treballadores de les escoletes externalitzades de Palma reclamen acord que compleixi amb les millores promeses. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Les treballadores han assistit avui a matí al ple de l'Ajuntament per mostrar el seu malestar i per reclamar a l'equip municipal que posi en marxa els acords promesos ja fa més d'un any i mig. Asseguren que els infants no poden ser ben atesos per falta de personal i doblers.
2: A Menorca, Educació descarta ampliar la nova línia de transport escolar a Maó. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. La posada en marxa d'aquesta setmana d'aquesta ruta que uneix la ciutat amb els instituts Cap de Llevant i Pasqual Calbó, ubicats als afores, ha superat totes les expectatives. La llau de peticions ha estat tan elevada que Educació ha limitat el servei als alumnes de primer i segon d'ESO, quan inicialment estava previst per a tots els de secundària, batxillerat i formació professional. De cara als pròxims cursos, la conselleria estudiar la possibilitat d'ampliar-lo progressivament a la resta d'alumnes.
2: A Eivissa, al ple de Santa Eulària de Riu, s'han aprovat les mocions de socialistes i populars per reclamar al govern mesures immediates davant la forta calor a les escoles del municipi. Carmen Cires, bon dia.
7: Bon dia. Les mocions que s'han pactat aquest matí també preveuen la col·laboració amb la Conselleria d'Educació per poder posar en marxa mesures provisionals mentre van adaptant les aules a Santa Eulària de Riu.
2: Pel que fa als esports, Toni Fuster, molt bon dia.
8: Bon dia.
2: El tècnic del Real Mallorca, Luis García Fernández, valora el substitut de Martin Valiant en vista al partit de diumenge contra l'Almeria.
9: L'entrenador té tres possibilitats: situar John Donald, fer debutar David López o triar Sumajoro, que és el jugador que més minuts ha disputat fins ara respecte als altres dos. Mantenir la porteria zero a Sant Moix serà una altra recta per aquesta setmana davant un rival molt exigent i que arribarà a Palma després de tres victòries consecutives. A la Champions femenina, femenina, victòria del Barça per 5-2 contra el París Futbol Club. Les mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro titulars en el conjunt culer. I el Palma Futsal viatja a Pamplona per jugar demà a les 7:30 contra el Xota i cercar la tercera victòria del torneig d'obertura.
2: Quant al temps, seguim parlant de la calor com a nota dominant. Sapiguem quina és la previsió per les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
0: Bon dia, continuem avui amb una jornada de calma i pocs canvis en general. Avui el vent torna a bufar fluix i tenim la mà tranquil·la. El cel predomini del sol en qualque nígol baix decoratiu i qualque pinzellada de nígol prins a partir del capvespre, i quant a la temperatura, tampoc tindran grans variacions. Avui la màxima tornarà a girar aproximadament entre els 28 i els 32 graus. Ja en vista demà, tampoc esperant grans canvis en general, tornarem a tenir molt de sol, però això sí, acompanyat per algun nígol baixos i també qualque nígol prim. Quant al termòmetre, esperem que tinguem uns valors bastant semblants als que han tingut avui, amb permís, això sí, d'un petit augment a punts del nord del territori. I d'altra banda, quant al vent, aquest guanyarà força en el sector de Menorca a partir del capvespre. Bufarà de component nord i, per tant, a la costa més exposada tindrem un major onatge. Això sí, tindrem un panorama bastant més tranquil entre Mallorca i les Pitiuses.
2: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
1: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
2: Les Balears són el cinquè territori de l'Estat que més població estrangera concentra, una dada que preocupa el Consell Econòmic i Social, que reclama el reforç dels serveis públics per fer-hi front. El CES també apunta que el 23% de la població en edat de treballar és migrant, amb un impacte positiu, això sí, en l'economia. L'assumpte s'ha tractat en unes jornades que tenen lloc a Palma, al Caixa Fòrum. Allà és la nostra companya Carme Moreno. Bon dia.
8: Bon dia. El president del CES, Anton Costas, ha presentat aquí a Palma el darrer informe sobre migració del Consell Econòmic i Social, que recull dades de l'any 2024. Costas ha lamentat que no s'han reforçat els serveis públics en aquelles comunitats autònomes com Balears, on hi ha hagut un increment de la població migrant.
10: En la medida en que observamos zonas de alta concentración de personas inmigrantes, deberíamos fortalecer muchísimo.
11: Ràdio Castell, 103.4. Tu ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

radios que estéis. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: dreams, Jackie.
1: Ràdio Es Castell, Feim Poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Molt bones tardes, senyores i senyors regidors. Començam aquest ple ordinari de dia 24 de setembre a les 7 d'escapvespre. Amb el següent ordre de dia, aprovació de l'acte anterior. Hi ha qualque comentari? Passam-hi de la seva votació. Vots a favor? Gràcies per unanimitat. Passam en el segon punt.
1: Perdoni, senyor Val, hi ha d'haver l'abstenció del senyor Carrasco, val?
0: D'acord, gràcies, senyor secretari. Passam en el punt segon, donar compte dels decrets dels nombres 767 en el 1219. Hi ha qualque comentari? Passam-hi en el punt tercer, modificació d'escartipàs de la corporació municipal, senyor secretari.
1: Sí, gràcies, senyor Bala. Don compte del corresponent dictamen de la comissió informativa, que en el punt únic disposa modificació de la composició de les següents comissions informatives: Comissió Informativa d'Economia i Serveis Generals, Anna Estefania Til Pons com a titular, Joan Miguel Cubas Pons com a suplent, i la Comissió Informativa de Territori i Seguretat, Entorn Urbà i Urbanitzacions, Anna Estefania Til Pons com a titular i el senyor Cubas Pons com a suplent.
0: Moltes gràcies, senyor secretari. Qualque comentari? S'ha de votar. Passam a votació, vots a favor? Per unanimitat també, gràcies. Passam en el punt quart, aprovació del pla d'emergències municipal, senyor secretari.
1: Sí, don compte del contingut del corresponent dictamen que disposa en el seu punt primer. Ara sí, se me sent. Primer, aprovar inicialment el pla d'emergències del municipi d'Es Castell conforme a la redacció que del mateix consta l'expedient. Punt segon, es posar al públic el present acord d'aprovació inicial per un termini de 30 dies hàbils mitjançant la seva publicació en el butlletí oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Punt tercer, sol·licitar de manera simultània l'homologació del pla d'emergències del municipi d'Es Castell mitjançant la seva remissió a la Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes Balears. Punt quart, un cop obtinguda l'homologació de referència i finalitzada l'exposició pública assenyalada a l'apartat tercer precedent, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu que correspongui, contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'instrument reglamentari en qüestió. I punt cinquè, que l'acord d'aprovació definitiva juntament amb el text del pla d'emergència del municipi d'Es Castell se publiqui en el butlletí oficial de la comunitat autònoma.
0: Moltes gràcies, senyor secretari. Abans de donar un torn de paraula, si ho desitgen els portaveus o qualsevol regidor, jo vull agrair a l'oficial que s'ha estat es professional, sense ser professional especialista en la matèria, que ha duit la responsabilitat de confeccionar aquest document, un document necessari per la seguretat de tots els veïns, i bueno, ja s'havien fet uns tràmits fa un any i alguna cosa, i degut a una sèrie de deficiències que s'havien detectat a l'òrgan que ho avalua i ho aprova, doncs van tenir que fer unes modificacions. Desgraciadament també en episodi de la Cala Sant Esteban també doncs vam veure una oportunitat de poder incorporar també en aquest document, i per tant, bueno, ha hagut que esperar una sèrie d'informes tècnics i demés, però bueno, a dia d'avui ha passat els filtros que en un principi tenen que passar perquè ja sigui una tramitació normal i que no tingui que tornar enrere aquest document. A partir d'aquí, si qualcú vol fer qualque comentari, senyora Gomila.
2: Gràcies, senyora Batla. Bones tardes a tothom. Sí, efectivament, era un poc en la mateixa línia. Nosaltres donarem suport en aquest pla que avui se presenta. També donar l'enhorabona a l'oficial Márquez, que ha estat un poc encarregat de muntar aquest document. Verdaderament és necessari, com vostè molt bé ha dit, s'ha esdevingut encara més necessari després dels episodis traumàtics que hem viscut a la Cala aquests darrers mesos, no? Senzillament això, donar l'enhorabona perquè puguem tenir aquest document i bueno, pues que ara segueix la seva tramitació i que bueno, pues mos pugui, haguem de fer servir poc. Gràcies.
0: Així és. Moltes gràcies, senyora Gomila. Qualque intervenció més? Passam-hi a la seva votació. Vots a favor? Per unanimitat. Passarien en el punt cinquè, aprovació del compte general de l'exercici 2025, senyor secretari.
1: Sí, gràcies, senyor Valla. Don compte en aquest cas del contingut de la proposta d'alcaldia Després de tota la tramitació relativa a l'aprovació del compte general, i el punt primer disposa a aprovar el compte general de l'exercici 2025 i punt segon remet l'expedient a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
0: Moltes gràcies, senyor secretari. Qualque intervenció? Pues passarien a la seva votació. Vots a favor? Gràcies per unanimitat. Passant al punt 6è, aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Castell i el Club Atlético Villacarlos per la temporada 2026-27, senyor secretari.
1: Sí, conforme el contingut del dictamen de la comissió informativa, el punt primer, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Castell i el Club Atlético Villacarlos per la temporada 26-27, el contingut del qual es transcriu la present proposta. Punt segon, facultar el senyor Batlle per la signatura del conveni en qüestió. I punt tercer, notificar aquest acord al Club Atlético Villacarlos.
0: Moltes gràcies, senyor secretari. Com es va explicar la comissió informativa, enguany fem un altre petit esforç més d'un increment de 2.000 euros més per el que és el Club Atlético Villacarlos. És una manera de valorar i apoyar, no?, estalonar la feina altruista que fan un grup de persones i pares perquè els seus fills pues, puguin practicar un esport, puguin estar puestos saludables i per tant la vida puja i els recursos pues, també se tenen que compensar un poc per equilibrar el màxim possible, no? I poca cosa més. Torn de paraula, si qualcú vol fer, no? Passant-me de la seva votació, vots a favor? Moltes gràcies per unanimitat. Passarien en el punt 7è, aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Castell i el Club Bàsquet del Castell per la temporada 2026-27.
1: Sí, dono compte seguidament del contingut del dictamen de la comissió informativa, que en el seu punt primer i relatiu en aquest assumpte diu aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Castell i el Club Bàsquet del Castell per la temporada 26-27, el contingut del qual es transcriu la present proposta, facultar el senyor Batlle per la signatura del present conveni i punt tercer, notificar aquest acord al Club Bàsquet del Castell.
0: Moltes gràcies, senyor secretari. Pues també en la mateixa línia, no? Han fet un altre increment de 2.000 euros cap a aquesta temporada. El Club Bàsquet demostra temporada rere temporada la bona feina, la gran capacitat que tenen d'atendre les necessitats, en aquest cas, del bàsquet. Enguany us han traslladat que s'han reforçat molt més fiats i fietes que venen d'altres municipis inclús. Per tant, és que senyal de que les coses es fan bé i els hi queden, si no record malament, 3 equips per poder tenir totes les categories. Per tant, amb aquesta junta directiva, amb els anys que duen, doncs han estat capaços de fer i consolidar un projecte molt, molt il·lusionant i que, bueno, que desitjam en nom de la corporació m'atrevesc a dir el màxim d'èxits possible i que puguin seguir fent feina, tan bona feina com fan. Torn de paraules? No? Passant-me a la seva votació, vots a favor? Per unanimitat, moltes gràcies. Passant-me al punt 8è, moció que presenta el grup de Som es Castell per instar el govern de l'Estat a assumir el cost dels increments dels complements d'insularitat del personal de les administracions locals de Menorca. Ho defensarà el senyor Ferrando.
3: Gràcies, senyor Batlle. Bé, abans de passar a la lectura d'aquesta moció que presentam avui, m'agradaria agrair en els diferents partits que conformen aquesta taula, aquest consistori, per les aportacions fetes. M'han estat passant aquests dies unes esmenes que nosaltres ja duim incorporades en el text, per tant, la lectura que faré passaria a ser el text definitiu. I, bueno, gràcies per la feina feta i per haver aconseguit posar-nos d'acord amb això. La moció diu així: moció que presenta el grup Som es Castell per instar el govern de l'Estat a assumir el cost dels increments dels complements d'insularitat del personal de les administracions locals de Menorca. El fet insular constitueix una singularitat territorial, econòmica i social que comporta costos addicionals per a les persones, les empreses i les administracions públiques de les Illes Balears. En el cas de Menorca, aquesta realitat es veu accentuada per la doble insularitat respecte del territori continental i per les dificultats específiques associades a l'accés a l'habitatge, la mobilitat, el transport i la prestació de serveis públics. El reconeixement d'aquest fet diferencial no pot limitar-se a una declaració política, sinó que ha de traduir-se en mesures concretes de compensació que evitin els costos derivats de la insularitat, siguin assumits directament per la ciutadania o per les administracions de l'àmbit territorial afectat. En aquest sentit, el govern de l'Estat ha aprovat durant el mes de juliol de 2026 l'actualització de les indemnitzacions per residència de personal del sector públic estatal destinat a les Illes Balears, amb efectes econòmics des de 1 de juliol de 2026. Sense perjudici del debat sobre els criteris de distribució d'aquestes compensacions entre els diferents grups professionals, l'actualització suposa un reconeixement explícit per part de l'Estat dels sobrecostos que comporta prestar serveis públics en territoris insulars. L'increment és especialment significatiu per al personal destinat a Menorca, Eivissa i Formentera, amb unes noves quanties mensuals que arriben a 697,67 euros per al subgrup A1, 502 en 35 euros per al subgrup A2, 405 en 10 euros per al grup C1 i 297,91 euros per al grup C2. Aquesta actualització respon al reconeixement explícit per part de l'Estat que les condicions de vida i de prestació de serveis públics a les illes comporten uns costos específics que han de ser compensats. De fet, el mateix govern estatal ha justificat l'increment per les necessitats d'adaptar aquestes compensacions a la realitat socioeconòmica actual i en els problemes derivats, entre d'altres factors, de l'accés a l'habitatge. Però els serveis públics essencials no són prestats únicament per l'administració general de l'Estat. Una part fonamental dels serveis que rep la ciutadania menorquina són responsabilitat del Consell Insular de Menorca i dels 8 ajuntaments de l'illa. Per tant, els sobrecostos derivats de la insularitat també afecten directament les plantilles d'aquestes administracions. L'aplicació dels increments dels complements o indemnitzacions d'insularitat al personal del Consell Insular i dels ajuntaments de Menorca representarà un increment estructural de diversos milions d'euros per al conjunt de les administracions locals de l'illa. Una quantia que encara s'ha de determinar de manera definitiva, però que segons algunes estimacions podria arribar en els 9 o 10 milions d'euros. Es tracta d'un impacte econòmic de caràcter permanent que no hauria de ser assumit exclusivament pels pressupostos de les administracions menorquines. Fer-ho suposaria que el cost de compensar una desigualtat territorial estructural recaigués sobre els mateixos territoris que pateixen aquesta desigualtat. Aquesta situació és especialment injusta en el cas de Menorca, on les administracions locals disposen d'una capacitat financera limitada i han de fer front a uns costos de prestació de serveis públics que són estructuralment superiors en els d'altres territoris continentals. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix que les hisendes dels Consells Insulars es regeixen pels principis d'autonomia financera, suficiència de recursos, equitat i responsabilitat fiscal, i preveu que les diferents administracions establesquin les vies de col·laboració necessàries per garantir aquests principis. Igualment, l'Estatut estableix el principi de suficiència financera dels Consells Insulars per garantir l'exercici adequat de les seves competències. En el mateix sentit, el règim de les hisendes locals reconeix entre els recursos de les entitats locals les participacions en els tributs de l'Estat i les subvencions i les subvencions, mecanismes que han de permetre garantir la suficiència financera necessària per prestar adequadament els serveis públics. A més, correspon a l'Estat garantir la realització efectiva del principi de solidaritat entre les diferents parts del territori espanyol i particularment atendre les circumstàncies del fet insular d'acord amb l'article 138,1 de la Constitució. Els grups polítics que formem part de la Corporació de l'Ajuntament del Castell consideren que el reconeixement del fet insular ha de ser coherent i no pot establir ciutadans o administracions de primera i de segona. Si s'estat reconeix i compensa els sobrecostos de la insularitat del seu propi personal, ha d'habilitar també els mecanismes financers necessaris perquè les administracions locals de les illes puguin assumir els mateixos costos sense haver de reduir recursos destinats a serveis públics ni incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania. No es tracta, per tant, de qüestionar l'increment dels complements d'insularitat que consideram necessari i just, sinó de garantir que el cost de la insularitat sigui assumit per l'Estat i no pels territoris insulars que en pateixen les conseqüències. Per tot això, el grup Som el Castell presenta la següent moció. Punt primer, el ple de l'Ajuntament del Castell manifesta el seu suport en el reconeixement i l'actualització de les compensacions econòmiques vinculades al fet insular del personal públic que hi té dret, com a mesura necessària per compensar els sobrecostos derivats de la insularitat, facilitar la cobertura i estabilització de les plantilles i garantir uns serveis públics de qualitat. Punt segon, el ple de l'Ajuntament reconeix que l'actualització de les indemnitzacions per residència aprovada per l'Estat per al seu personal té, en virtut de la normativa de retribució dels funcionaris des de l'administració local, un impacte econòmic directe sobre els ajuntaments i consells insulars de les Illes Balears, que no ha de recaure exclusivament sobre els recursos propis d'aquestes administracions. Punt tercer, el ple de l'Ajuntament del Castell insta el govern de l'Estat a establir un mecanisme específic i estable de compensació econòmica destinat als Consells Insular de Menorca i als ajuntaments de Silla per finançar els increments, descomplements o indemnitzacions d'insularitat del seu personal derivats de l'actuació aprovada amb efectes del 1 de juliol de 2026. Punt quart, el ple de l'Ajuntament del Castell insta el govern de l'Estat a garantir que aquest mecanisme compensi de manera suficient el sobrecost estructural que l'actualització de les indemnitzacions o complements d'insularitat representa per les administracions de Menorca, inclòs els corresponents en el segon semestre de 2026 i a les anualitats futures, en caràcter estructural i suficient. Punt 5. El ple de l'Ajuntament del Castell insta el govern de l'Estat a garantir que aquesta compensació es revisi i s'actualitzi anualment d'acord amb l'evolució de les quanties dels complements d'insularitat i del nombre d'empleats públics afectats, de manera que no es produeixi una pèrdua de capacitat financera de les administracions menorquines. Punt 6è, el ple de l'Ajuntament del Castell insta el govern de l'Estat a articular aquest finançament mitjançant els mecanismes que consideri jurídicament i pressupostàriament adequats: transferències específiques, participació en els ingressos de l'Estat, fons de compensació o qualsevol altre instrument, garantint en tot cas que els recursos siguin suficients, estables i no condicionin l'autonomia de despesa del Consell Insular i dels ajuntaments. Punt 7è, el ple de l'Ajuntament del Castell reclama que l'assumpció d'aquest sobrecost no es tradueixi en una reducció de recursos disponibles per la prestació de serveis públics ni en un increment de la pressió fiscal sobre la ciutadania menorquina, ni en una menor capacitat inversora de les administracions locals. Punt 8è, el ple de l'Ajuntament del Castell insta el govern de les Illes Balears a defensar davant el govern dels Estats la creació d'aquest mecanisme de compensació, tenint en compte la determinació d'aquest mecanisme, les especials circumstàncies de Menorca derivades de la seva condició insular i de les dificultats específiques de Silla per garantir la captació i la retenció de professionals necessaris per la prestació de serveis públics, i actuar conjuntament amb el Consell Insular i els Ajuntaments de Menorca per garantir la suficiència financera necessària per assumir els costos derivats del fet insular. Punt 9 és donar trasllat d'aquests acords en el govern de l'Estat, el Ministeri d'Hisenda, el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, el govern de les Illes Balears, el Parlament de les Illes Balears i els 8 ajuntaments de Menorca. I el punt desè i últim, donar trasllat d'aquest acord a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en l'objectiu d'impulsar una posició conjunta de les administracions locals de les Illes Balears en defensa de la compensació estatal dels costos derivats del fet insular. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Ferrando. Un torn de paraules. La senyora Gomila.
2: Gràcies, senyor Batlle. Sí, gràcies, senyor Ferrando, per tota l'exposició d'aquesta moció, i sí, coincidim en que ha estat una manera diferent de funcionar en aquest ple, preparant aquestes esmenes prèviament i havent pogut compartir i inclús manifestar fins a on estàvem d'acord o no. Cert és que d'aquesta proposta que vostè acaba de llegir, el que és el text dels atesos, hi estàvem plenament d'acord, inclús amb aquesta part final que esmenava també el Partit Popular, Per tant, amb això estàvem plenament d'acord i amb els punts d'acord sí que és de saber que han presentat 5 esmenes, que d'aquestes 5, 2 són acceptades. Per tant, vagi el meu agraïment per endavant. El grup li donarà suport en aquesta, el grup socialista li donarà suport en aquesta moció, tot i que no s'hagin recuit totes les esmenes. De les que no s'han recuit, perquè les que s'han recuit ja ets llegides en veu alta, per tant no me repetiré, era senzillament un pot de que tens aquella sensació de que, bueno, que tot té bo i dolent, no? El tema de la compensació en quant a la insularitat és un tema que hem duit per bandera i han reclamat tant uns partits com altres, totes que estem en aquesta corporació, crec que en qualque moment de la vida política hem reclamat això, sobretot ho reclamàvem amb aquesta intenció d'aquests funcionaris que arriben a les illes, concretament Xerrarem de Menorca, que és on ens ocupen altres, que a vegades resultava de difícil cobertura perquè aquests postos de feina, doncs, quan eren aquí els funcionaris trobaven que els costs de la vida d'aquí era molt més elevat de la seva procedència. Per tant, era un fet que més prest o més tard es havia de poder aconseguir. Què ha estat el susto? El susto ha estat que, a part d'aquest funcionariat d'AGE, de l'Estat, pues, també resulta que és d'aplicació a les entitats locals. Per tant, és bé, això suposa un cost no previst per les entitats locals. Per tant, és per aquest motiu que nosaltres donarem suport en aquesta moció. Vull que quedi clar, inclús el que estava comentant de les esmenes que no s'han acceptat era perquè no només instam igual que vostès a que l'Estat cerqui la manera de poder aportar aquesta quantitat econòmica, sinó tota bona part de la que ens farà falta per poder assumir aquest cost de capítol 1, sinó que també demanam que hi hagi una participació activa, com no pot ser d'altra manera, del govern balear. I això era un poc el sentit de les esmenes que no s'han pogut acceptar, però sí que és cert que bona part d'elles van ja recollides en els punts inicials de la proposta original de Somes Castell. Per tant, és per aquest motiu, me reiter, de que nosaltres hi donem suport. I per una altra banda també reconèixer que aquests darrers anys hi ha hagut un augment de recursos que arriben per part de l'Estat i que és un fet. Per tant, això no hi ha cas de reproduir-ho damunt d'aquesta moció, tindrem oportunitat. Per tant, l'ho dit, sent satisfeta de la feina que han pogut fer tots els portaveus dels grups que formen part d'aquesta corporació i donarem un vot favorable en aquesta moció. Gràcies, senyor Vela.
0: Gràcies, senyora Gumbila. Té un torn de paraula, senyora Cabrera.
4: Gràcies, senyor Balla. Bones tardes. Bé, efectivament, com ja s'ha dit, des del grup popular recolzàvem aquesta iniciativa, hem fet feina conjuntament de tots els grups per arribar a un text conjunt, que jo crec que és una bona notícia, i per lo que s'ha dit, perquè, bueno, la insularitat és una cosa que vivim, és estructural, condiciona el funcionament de les administracions i el dia a dia de servei públic, i també condiciona, pues, els costs de l'habitatge, l'encariment de béns i serveis, la mobilitat, els costs derivats de qualsevol tipus d'actuació que tinguem que fer aquí a Silla en comparació a la península. Com ja s'ha dit, el govern d'Espanya va establir a partir de 1 de juliol aquest increment, un increment que, bueno, amb l'explicació que ja s'ha donat, afavoreix també en els funcionaris locals dels ajuntaments i els consells insulars, i això ha implicat, com molt bé ha dit la senyora Gomila, un susto a nivell pressupostari, que bueno, a nivell de Menorca estem xerrant de que seran al rededor de 10 milions d'euros i que aquest ajuntament, pues, li afectarà amb un increment al rededor de 400.000 euros o més de 400.000 euros segurament. Per tant, sí que és cert que nosaltres a nivell pressupostari hi havia hagut una previsió per part dels serveis econòmics en aquest sentit, no amb aquesta quantitat ni molt manco, però bueno, havia hagut aquesta previsió, però bueno, s'esforç pressupostari tindrà que ser gros a l'hora de poder, lògicament, fer front. No? Nosaltres estem absolutament d'acord amb aquesta amb aquesta millora de l'actualització de l'insularitat, que és una reivindicació de tots els grups polítics de cara a els treballadors, de cara a els ciutadans, i en aquest sentit positiu, en aquest sentit positiu. Simplement dir que nosaltres havíem presentat dues esmenes que han estat recollides, simplement que es pogués traduir amb una declaració conjunta de tots els grups i després una fusió de dos grups de dos punts, 7 i 8, amb un que també hem presentat aquesta redacció conjunta. Per tant, simplement manifestar el nostre acord conjunt en aquesta iniciativa que crec que és important. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Cabrera. Tindrà la paraula el senyor Conde.
5: Gràcies, senyora Bola. Bona nit. Bé, nosaltres des d'IPEC ja li vam manifestar al senyor Simo Ferrando que la proposta, la moció que duia ja no agradava, que no faria falta fer res més, que haguéssim votat a favor, però crec que la feina que s'ha fet entre tots els grups ha millorat aquesta moció i s'ha estat poc més que dir. Tot ho acaben de dir, que els sustos quan venen són forts i un ajuntament com el nostre moltes vegades val més no tenir cap d'aquests, no? Gràcies.
0: Gràcies, senyor Conde. S'han mirat la votació per part del proposant. Pues, així no hi ha més intervencions. Passarien a la votació del punt 8è. Vots a favor? Per unanimitat, moltes gràcies. Passam en el punt 9è. Moció que presenta en aquest cas el grup popular de l'Ajuntament del Castell en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. Ho defensarà el senyor Alsina. Té la paraula.
6: Gràcies, senyor Balda. Bones tardes a tots. El Grupo Popular quiere expresar a través del Ayuntamiento de Escastey su firme apoyo, cercanía y solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta, con sus instituciones y con todos los ceutíes ante los gravísimos acontecimientos vividos durante los últimos días. Lo sucedido en Ceuta no puede reconducirse a un problema de carácter local ni puede ser afrontado exclusivamente con los recursos ordinarios de la ciudad autónoma. La magnitud de los acontecimientos producidos con una entrada ilegal y masiva de personas que han desbordado sus capacidades ordinarias exige una respuesta extraordinaria, coordinada, firme y sostenida en el tiempo por parte del Gobierno de España. El Gobierno de España debe actuar para restablecer la legalidad, recuperar la normalidad, garantizar la seguridad y el orden público y proteger los derechos fundamentales y constitucionales de todos los ceutíes. Ningún ciudadano de Ceuta puede sentirse solo o desprotegido, como tampoco puede trasladarse a una ciudad española la responsabilidad en materias como fronteras, inmigración, seguridad, relaciones exteriores y defensa de la integridad territorial. Junto a ello, recuperar plenamente la normalidad en Ceuta exige afrontar las consecuencias de las entradas ilegales producidas y aplicar de manera efectiva la legislación española, europea y los instrumentos internacionales vigentes. La entrada ilegal en el territorio español no puede convertirse en una vía de permanencia autonómica en nuestro país. Corresponde al Gobierno de España proceder a la identificación de todas las personas que acontecieron irregularmente a Ceuta y promover de manera inmediata su retorno a Marruecos, utilizando para ello los procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico y los mecanismos de cooperación existentes con el Reino de Marruecos. Este ayuntamiento quiere reconocer igualmente la fortaleza demostrada por la sociedad ceutí durante estos días y agradecer el trabajo de cuantos desde los servicios públicos y especialmente desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local y los servicios de emergencia han trabajado para proteger a los ciudadanos, mantener la seguridad y preservar la convivencia. Por último, el Ayuntamiento de Escastey expresa su pesar y consternación por la pérdida de vidas humanas y el drama vivido especialmente cuando afecta a menores y a personas vulnerables, y traslada su cercanía a la población de Ceuta por el grave impacto humano y social de estos acontecimientos. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Escastey la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Escastell manifiesta su firme apoyo, solidaridad y cercanía con la comunidad, con la ciudad autónoma de Ceuta, sus instituciones y todos los ceutíes ante los graves acontecimientos producidos y expresa su compromiso inequívoco con la defensa de su seguridad, convivencia, derechos y libertades. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Escastell reconoce y reafirma solemnemente la inquebrantable pertenencia de Ceuta a España, sustentada en la historia del derecho, nuestro orden constitucional y democrático, y de manera inequívoca la voluntad libre y manifiesta de sus ciudadanos, y rechaza de forma rotunda cualquier actuación que, directamente o por la vía de los hechos, pretenda cuestionar o menoscabar en la soberanía nacional y la integridad territorial de España, proclamando que Ceuta y Melilla son parte inseparable de la nación española y que en su soberanía no se cuestiona, no se negocia y se defiende. Tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Escastell insta al Gobierno de España a desplegar y a mantener en Ceuta todos los recursos, medios y capacidades del Estado que sean necesarios, incluidos cuantos recursos extraordinarios resulten precisos, hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad, la seguridad, el orden público y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y constitucionales de los ceutíes. Cuarto, el Pleno del Ayuntamiento de Escastell insta al Gobierno de España a proceder de manera inmediata a la identificación de todas las personas que accedieron irregularmente al territorio español a través de Ceuta durante estos acontecimientos y a promover, ejecutar con carácter de inmediato el retorno efectivo a Marruecos, aplicando de manera ágil los procedimientos individualizados legalmente establecidos, utilizando todos los mecanismos de cooperación bilateral y europea disponibles para hacer efectivos dichos retornos. Quinto, el Pleno del Ayuntamiento de Escastell manifiesta su reconocimiento y agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencia y todos los empleados públicos que están trabajando en defensa de la seguridad, la convivencia y los derechos de los ciudadanos de Ceuta. Sexto, el Pleno del Ayuntamiento de Escastell insta al Gobierno de España a ejercer plenamente las competencias que constitucional y legalmente le corresponden en materia de control de fronteras, inmigración, seguridad y relaciones internacionales, evitando trasladar a la ciudad autónoma de Ceuta responsabilidades que le corresponden al Estado. Séptimo, el Pleno del Ayuntamiento de Escastell insta al Gobierno de España a exigir al Reino de Marruecos el cumplimiento efectivo de sus obligaciones y compromisos de cooperación con España en materia de control fronterizo, lucha contra la inmigración irregular y readmisión y retorno de sus nacionalidades. Octavo, el Pleno del Ayuntamiento de Escastell insta al Gobierno de España a reforzar de manera permanente la protección y la vigilancia de la frontera española en Ceuta, garantizando los recursos humanos, materiales, tecnológicos y operativos necesarios para prevenir nuevos episodios de entrada irregular masiva y proteger eficazmente nuestras fronteras. Noveno, el Pleno del Ayuntamiento de Escastell declara solemnemente la indiscutible soberanía española sobre Ceuta y Melilla, ciudades que constituyen parte inseparable de España, de su integridad territorial y de nuestro proyecto común como nación, cuya defensa constituye una responsabilidad irrenunciable del Gobierno de España y del conjunto de las instituciones del Estado. Y décimo, el Pleno del Ayuntamiento de Escastell insta al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Escastell a dar traslado de los presentes acuerdos al presidente del Gobierno de España, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones y las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado y la presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Alsina. Torn de paraules. Sí, senyor Ferrando.
3: Gràcies, senyor Valle. Bé, des de Som Escastell, primer de tot voldríem demanar de votar aquesta moció per punts, perquè no estem d'acord en tots els punts que presenten, i a més creiem que aquesta moció és una pena en part per nosaltres, perquè se podia haver fet una cosa més guapa i més tranquil·la, i hi veiem un excés de testosterona en aquesta moció, per dir-ho un poc així. Venim ara d'un moment de, que hem estat tots d'acord, però la veritat és que aquí hi ha punts i temes d'aquesta moció que ens recorden un poc quasi és època del nodo, i no creiem que la sobirania espanyola de Ceuta estigui en joc, però hi ha coses sense que no hi podem estar d'acord de cap de les maneres, i per això demanaríem votar-lo per punts. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Ferrando. Senyora Gomila.
2: Gràcies, senyor Batlle. Gràcies, senyor Alsina, per la posició de la moció en tota la seva extensió. Certament, tot el que diu en els atesos aquesta moció, tot i que podríem coincidir que hi ha un poquet més de paraules, de contingut un poc més fort que no farien falta, però així i tot no hi estem en desacord. No diuen cap mentida en tot el que diuen, per tant no tenim per què entrar dins una batalla dialèctica de que si s'excedeixen o no. En alguns aspectes podrien considerar que sí, però bueno, sí que és de saber que nosaltres com a grup socialista de l'Ajuntament de Castell, el que primer de tot voldríem fer és expressar des d'aquí el recolzament a tots els ciutadans, ja que tots els ciutadans ceutis, perdó, ja que no vam considerar que fos la millor manera la que va optar l'Ajuntament del Castell el dia que van fer aquesta concentració davant de la porta de l'Ajuntament, perquè d'allà ja van partir amb una falsedat que bueno, pues, semblava que hi havia un acord de la FEM, i no va ser així, va ser senzillament un mandat de la presidenta de la FEM. Per tant, no van tenir oportunitat d'expressar que des del PSOE hi estem completament els hi feien costat completament en aquesta gent, perquè considerem que els fets que s'han produït a Ceuta són completament desproporcionats. Aquesta entrada massiva que va haver de persones ha desbordat completament la ciutat autònoma de Ceuta, i no podem fer altra cosa que manifestar verbalment a on ho puguem fer, com és precisament a un ajuntament que els donem tot el suport, tot l'ànim i coratge que puguin perquè puguin restablir la seva normalitat quant abans. Sí que m'agradaria, senyor Alsina, tot i que serà inboxe, és justament una paraula en el punt quart de la moció del PP. Aquí on diuen insten en el govern d'Espanya, com no pot ser d'altra manera, a proceder de manera immediata a la identificació de totes les persones que accedieron. Vale. Clar, instar a nosaltres aquí a que facin d'una forma immediata la identificació de les persones, estem donant per fet que no s'ha fet. Estem dient que hi ha hagut una passivitat i que no hi ha hagut cap acció per part del govern. Per tant, això és fals. Com que això no és així, nosaltres demanaríem, com hem fet moltes altres vegades en els plens i en altres tipus de mocions, que es pugui incorporar la paraula seguir, perquè realment s'està fent. I s'està fent amb la legislació de Montsamà. És a dir, no tampoc és possible aquesta gent, una volta identificada o no, que siguin retornades en el seu lloc de forma imminent. Per tant, aquí ja no farem més incorporacions, ho dic per al senyor secretari, que tampoc no vull meretjar res, però sí que és de saber que hem de ser un poc acurats a l'hora de posar els textos que volem acordar a l'Ajuntament, perquè hi ha coses que senzillament no són possibles perquè la legislació no ens ho permet. I no són paraules meves només, perquè vull recordar també que el propi president de la ciutat autònoma de Ceuta ho va dir, va expressar ell verbalment i en mitjans de comunicació, que si qualcú es pensava que no ho feien perquè no ho volien, no, és que senzillament des de la legislació en sa mà és ben complicat poder retornar segons quins perfils de persones que han entrat de forma il·legal en el seu territori. Per tant, sí que demanaríem això, si fos possible incorporar aquesta paraula, I poc més, certament, ja l'he dit d'entrada, tot i que n'han fet bandera d'aquest tema i és bueno, doncs, tal vegada un punt demagògic, recordava ara el que et succés que es va veure per part de la diputada a la Càmera Baixa ahir mateix, no? Bueno, jo crec que ja hauríem d'aterrar una miqueta més, hauríem de tenir un poc més de serenor i tenir pues, una miqueta més de compostura i anar a fer els debats que realment puguin dur profit als ciutadans. Gràcies, senyor Batlle.
0: Gràcies, senyora Gomila. Queda clar, senyor secretari, la proposta de modificació seria incorporar la paraula a seguir. És l'única proposta que mos fa.
1: Sí, seria en el punt 4 posar seguir identificant a totes les persones, no? Aquest seria l'únic canvi. Val.
2: Correcte, gràcies.
0: Senyor Condeno, senyor Ferrando, si és tan amable i mos digués quin punt si hi ve...

0: Gràcies. Passarien en el punt 2. Vots a favor? Abstencions? En contra? Dos vots en contra de Somes Castell. Senyor secretari, resto a favor. El punt 3. Vots a favor? Abstenció? En contra? Dos vots en contra de Somes Castell. Passam al punt 4. Vots a favor? En s'esmena incorporada? Vots en contra? Dos vots en contra de Somes Castell. El punt 5 ja està votat. Passarien en el punt 6. Vots a favor? En contra? Dos vots en contra del grup Somes Castell. Punt 7. Vots a favor? Vots en contra? Dos vots en contra i la resta a favor. Punt 8. Vots a favor? En contra? Dos vots en contra de Somes Castell i resto a favor. Punt 9. Vots a favor? En contra? Dos vots en contra i la resta a favor. I el darrer punt, punt 10. Vots a favor? Vots en contra? Abstenció? Votin. Alcin la mà, per favor. Gràcies. Pues dos abstencions en el darrer punt. Moltes gràcies. I ara alteraré un moment l'ordre del dia previst, que seria per presentar aquesta moció d'urgència que s'havia comunicat que volíem presentar. Passarien a la seva justificació, que seria en relació de les notícies succeïdes els darrers dies en relació en el document de regulació aeroportuària de conegut com es d'Hora 3, entenem que afecta Menorca, que afecten en els veïns i per tant han volgut presentar aquesta moció d'urgència. Per tant, vots a favor per tratar aquesta moció per urgència? Abstenció? Tres abstencions i a favor l'equip de govern i Somes Castell. I en aquesta moció la defensarà el senyor Carrasco. Té la paraula.
1: Gràcies, senyor Batlle. Bones tardes a tothom. Moció que presenta el grup popular municipal del Partit Popular de l'Ajuntament del Castell sobre les inversions previstes a l'aeroport de Menorca, la construcció d'una nova torre de control física i la participació d'institucions menorquines en la planificació aeroportuària. Exposició de motius. L'aeroport de Menorca constitueix una infraestructura estratègica i essencial per a la nostra illa. La condició insular converteix el transport aeri en un servei imprescindible per garantir la mobilitat i la connectivitat dels residents i té una incidència directa damunt l'activitat econòmica, turística i social de Menorca. Per aquest motiu, qualsevol decisió relacionada amb la capacitat operativa o el desenvolupament futur de l'aeroport transcendeix l'àmbit estrictament aeroportuari i afecta directament el model territorial, turístic, econòmic i de mobilitat de Menorca. El document de regulació aeroportuària d'Hora és l'instrument mitjançant el qual se defineixen les condicions de prestació dels serveis aeroportuaris i les inversions de la xarxa d'AENA. El d'Hora 3, corresponent en el període 2027-2031, preveu aproximadament 1.030 milions d'euros d'inversió en els aeroports de les Illes Balears, 621,6 milions per Palma, 229,7 milions per Eivissa i 170,7 milions per Menorca i 7,9 milions per Son Bonet. Aquest volum d'inversió ha de servir per modernitzar les instal·lacions, reforçar la seguretat i l'operativitat, millorar l'accessibilitat i l'experiència dels passatgers, reduir l'impacte ambiental i garantir unes condicions i mitjans adequats pels treballadors. Modernitzar i millorar l'aeroport de Menorca és necessari, però invertir més no pot significar automàticament augmentar la seva capacitat per rebre més passatgers durant juliol i agost. Quan Silles ja suporta la major pressió humana i damunt els seus serveis, infraestructures i recursos naturals. Les previsions des d'Hora 3 plantegen que l'aeroport de Menorca passi de 4,28 milions de passatgers previst per l'any 2027 a 4,45 milions l'any 2031. Això suposa un increment de prop dels 200.000 passatgers en només 4 anys. A més, les actuacions conegudes inclouen un increment aproximat del 25% de la zona d'embarcament, amb més portes, passarel·les i posicions de estacionament de

0: aeronaus. Aquestes actuacions poden millorar la comoditat i serveis, però també poden augmentar la capacitat punta de l'aeroport i facilitar un major volum de passatgers i operacions durant els mesos de saturació. Aquesta previsió s'ha d'analitzar tenint en compte la forta concentració estacional del trànsit aeri. Durant el mes d'agost de 2026, l'aeroport de Menorca va arribar en 765.701 passatgers, un 1,8% més que el mateix mes del 2025. El juliol, l'increment és d'un 3%. Això demostra que Menorca ja suporta volums molt elevats de passatgers en plena temporada turística. Per tant, s'ha de diferenciar clarament entre modernitzar una infraestructura i ampliar la seva capacitat màxima per absorbir més passatgers durant els períodes de més demanda. Abans d'executar qualsevol actuació, el govern d'Espanya i AENA han d'explicar el seu efecte real damunt el nombre de passatgers anuals. La capacitat punta, els moviments per hora, les posicions d'aeronaus, les portes d'embarcament i els fluxos simultanis de passatgers. Aquesta qüestió no afecta només a Menorca. El DORA 3 també preveu importants actuacions als aeroports de Palma i Eivissa. Les previsions apunten que l'aeroport de Palma passi de 34,27 milions de passatgers l'any 2027 en els 35,67 milions l'any 2031, mentre que Eivissa passaria de 9,17 a 9,72 milions. En conjunt, els aeroports de Palma, Eivissa i Menorca passarien de 47,72 milions de passatgers anuals previst l'any 2027 a 49,84 milions l'any 2031, és a dir, 2,12 milions de passatgers més en només 4 anys. Durant el mes d'agost de 2026, l'aeroport de Palma va registrar 4.808.295 passatgers, un 2,3% més que l'any anterior. Eivissa en va registrar 1.509.201, un 2,5% més. Les tres illes ja afronten, per tant, volums extraordinàriament elevats durant la temporada alta. Les administracions públiques de les Illes Balears i els Consells Insulars estan impulsant polítiques perquè la prosperitat de les nostres illes no depengui únicament d'un creixement constant en volum, sinó d'un turisme de més valor, més sostenible i millor distribuït durant tot l'any. No seria coherent adoptar mesures per reduir la pressió durant els mesos de més ocupació i, de manera simultània, planificar infraestructures que facilitin nous increments de passatgers precisament durant aquests mateixos mesos. Menorca necessita un aeroport millor, més segur, modern, eficient i accessible, però no una ampliació destinada a augmentar encara més la pressió durant juliol i agost. La capacitat disponible durant bona part de l'any s'ha d'aprofitar per consolidar rutes i freqüències durant l'hivern i les temporades mitjana i baixa, millorant la mobilitat dels residents, la desestacionalització, l'estabilitat econòmica i la continuïtat de l'ocupació. En cas de Menorca, posa de manifest, a més, una greu contradicció en les prioritats d'AENA i del govern d'Espanya. Mentre es plantegen actuacions susceptibles d'augmentar la capacitat de l'aeroport, el DORA 3 no incorpora expressament la construcció d'una nova torre de control física que substitueixi l'actual instal·lació, que data de l'any 1969. Dia 17 de març del 2026, la Comissió Mixta sobre la Insularitat de les Corts Generals va aprovar per unanimitat instar a incorporar la nova torre de control física de l'aeroport de Menorca dins el DORA 2027-2031. Posteriorment, aquesta reivindicació es va tornar a incorporar entre els acords adoptats en seu parlamentària. La construcció d'una nova torre física respon a una qüestió fonamental de seguretat, operativitat i qualitat del servei. No resulta acceptable que AENA prioritzi actuacions que poden permetre un augment de passatgers mentre es deixa fora una infraestructura bàsica reclamada de manera unànima per les institucions i la societat menorquina. La seguretat i la operativitat ha d'estar sempre per davant de qualsevol ampliació orientada al creixement del trànsit aeri. A més, el govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Silla han de participar des del principi en la definició de les prioritats d'inversió. La seva intervenció no es pot limitar a emetre informes quan les decisions estratègiques ja han estat adoptades. Les decisions que afecten l'aeroport condicionen el futur de Menorca i, per tant, no es poden prendre sense Menorca. és necessari avançar cap a una participació real i efectiva de les institucions insulars i cap a una verdadera congestió aeroportuària o cogestió, perdó. Per tot això, el grup municipal popular somet a la consideració del ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el rebuig de l'Ajuntament del Castell a qualsevol ampliació de l'aeroport de Menorca que tingui com a objectiu o com a efecte principal incrementar el nombre de passatgers i operacions durant els mesos de juliol i agost. Segon, instar el govern d'Espanya i AENA a revisar en la participació del govern de les Illes Balears i del Consell Insular de Menorca les actuacions que puguin incrementar la capacitat de l'aeroport de Menorca durant la temporada alta, garantint que les inversions siguin compatibles amb la capacitat de càrrega, el model territorial i les polítiques turístiques i de sostenibilitat de l'illa. Punt tercer, instar el govern d'Espanya i AENA a prioritzar dins les DORA 3 les inversions en seguretat, operativitat, manteniment, accessibilitat, eficiència energètica, serveis, mobilitat terrestre, espais i mitjans de feina, així com l'atenció a les necessitats de residents, per davant de les ampliacions destinades principalment a absorbir més trànsit durant els mesos de màxima pressió. Punt quart, instar en el govern d'Espanya i AENA a complir l'acord unànime de la Comissió Mixta sobre Insularitat del dia 17 de març de 2026 i a incorporar expressament dins el DORA 3 la construcció d'una nova torre de control física a l'aeroport de Menorca, amb el pressupost i el calendari d'execució corresponents. Punt cinquè, instar el govern d'Espanya a garantir que les necessitats de seguretat i operativitat de l'aeroport de Menorca, especialment la construcció de la nova torre de control física, no quedin relegades davant altres actuacions destinades a augmentar la seva capacitat. Punt sisè, instar el govern d'Espanya, AENA i les administracions competents a orientar les polítiques de connectivitat de Menorca cap a l'obertura i consolidació de rutes i l'increment de freqüències durant l'hivern i les temporades mitjana i baixa, afavorint la mobilitat de residents, la desestacionalització, l'activitat econòmica durant tot l'any i l'estabilitat de l'ocupació. Punt setè, instar el govern d'Espanya a garantir una participació real i efectiva del govern de les Illes Balears i del Consell Insular de Menorca, Mallorca i Eivissa en la definició, revisió i priorització de les inversions aeroportuàries des de les fases inicials de planificació i amb informació suficient sobre els seus efectes territorials, socials, ambientals i turístics. Punt vuitè, instar el govern d'Espanya a impulsar la tramitació de la llei de congestió aeroportuària promoguda per les Illes Balears i fins que aquesta sigui aprovada a mantenir un mecanisme permanent de participació amb el govern autonòmic, els consells insulars, els ajuntaments afectats, els treballadors i els agents econòmics i socials. Punt novè, instar el govern d'Espanya a garantir que la planificació de l'aeroport de Menorca i dels aeroports de Palma i Eivissa sigui coherent amb un model turístic basat en la sostenibilitat, la qualitat, la desestacionalització i el creixement en valor i que no incentivi nous increments de pressió durant els períodes de màxima ocupació. I punt desè i darrer, donar trasllat d'aquests acords al govern d'Espanya, al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, AENA, Govern d'Illes Balears, Parlament de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Congrés de Diputats i Senat. Gràcies, senyor Balda.
1: Gràcies, senyor Carrasco. Torn de paraules. Senyor Ferrando, té la paraula.
2: Gràcies, senyor Balda. Bé, és una intervenció breu. Només dir-li que en aquesta ocasió sí que tornem a estar d'acord, que nosaltres, com som, també som conscients que no se pot ampliar l'aeroport per fer venir més gent quan ja tenim una temporada bastant saturada. També consideram igualment que vostès que hi ha inversions prioritàries com són aclarir una vegada el tema de la torre de control i tot això. I bueno, en aquest cas, com dic, pues sí que estem d'acord i votarem a favor de la moció. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Ferrando. Té la paraula la senyora Gomila.
3: Gràcies, senyor Balla. Sí, he de dir que primer de tot m'ha sorprès que fos senyor Carrasco que defensés aquesta moció, que bueno, pues no està dins la seva, àrea, però bueno, evidentment tots els regidors poden defensar qualsevol proposta. Però sí que ara que tinc l'oportunitat sé que m'agradaria expressar que no hem vist la urgència, però s'han fet un vot d'abstenció d'aquesta proposta. I no perquè no sigui important, clar que sí que és important, és un document important, fa 20 anys que no se fa cap tipus de reforma a l'aeroport de Menorca i efectivament si hi ha un document, aquest, no? Es Dora 3, que pretén fer una modificació de les instal·lacions de l'aeroport de Menorca, pues, nosaltres ens toca estar al cas, ens toca posicionar-nos, ens toca també escoltar. Clar, i aquesta ha estat un poc la meva sorpresa, no? Que el Partit Popular presenti aquí una moció d'urgència d'un tema que el seu propi president, president del Consell de Menorca, de Partit Popular, no en té coneixement. I no en té coneixement, i no ho dic jo, ho diu el propi AENA. Ho diu AENA en els mitjans de comunicació, després d'haver intentat, per activa i passiva, traslladar la informació del contingut d'aquest document. Clar, nosaltres aquí ara podem interpretar i podem dir que si s'augmentarà la pressió turística, que si hi haurà més vols, si no hi haurà més vols, si la modificació serà només per agilitzar el trànsit entre illes o no, que això no ho valoren vostès, això ho valora el diari, en la informació que li trasllada el director d'AENA. Per tant, si tan urgent resulta aquest tema per vostès, sembla que com a mínim tenia que haver trobat un forat el senyor president per atendre en aquesta persona, no? El director d'AENA. Però és que resulta que això ens deixa palès que amb els 3 anys que fa que ja governa el PP a Menorca no s'han vist aquests dos senyors, no? Per tant, podem demanar, i estarem d'acord, en demanar que hem d'estar al cas de lo que vulgui fer o no vulgui fer AENA, que hem de participar com a ajuntaments, que hem de participar com a Consell Insular de Menorca, que hem de participar com a ciutadans de Menorca, perquè certament, si fos cert allò que intueixen vostès de que augmentés aquesta pressió turística, no. Han de tenir la previsió i han de poder posar la solució antes de que ens arribi el problema. Donar per fet que sigui precisament una major freqüència de vols, la que augmenti la massificació que tenim turística, tampoc és cert. Això tampoc és cert. El que augmenta la massificació turística són les places turístiques. Que pugui haver més freqüències perquè els residents de Menorca puguem entrar i sortir, jo sí que ho vull. El Partit Socialista ho té clar que sí, que ho volem, perquè això dona més qualitat de vida per als residents de Menorca. No tots som una illa, necessitem poder entrar i sortir no només per feina i per metge, sinó per gaudi, precisament per gaudi, no? Que altres ho tenen més fàcil que poden traslladar-se en cotxe, nosaltres no, tenim que m'estar un metge de transport aeri o marítim. Per tant, nosaltres sí que estem d'acord en que l'Ajuntament, el Consell, el Govern, tothom a les Illes Balears ha de tenir coneixement de quina és la intenció d'AENA, què és el que vol realment AENA. L'únic que no estem d'acord és amb el punt 8è d'aquesta moció. Tot el demés sí, senyor Carrasco, vull dir que no és un posicionament contundent. Però sí que aquí on demanen la tramitació de la llei de gestió aeroportuària, nosaltres no creiem que aquesta sigui la solució. Estem convençuts de que AENA no mos costa diners, que AENA és autofinançada amb les taxes de les companyies aèries, amb les empreses, amb l'activitat comercial que té la pròpia aeroport. Per tant, hem de participar i saber quina intenció hi ha i poder dir fins aquí amb això sí, 100%. Ara, la gestió que continuï sent nacional a nosaltres ens sembla prou adient. Per tant, sí que si vostè ho trobés a bé, senyor Val, la demanaria un pot separat únicament del punt número 8. Gràcies, senyor Val.
1: Moltes gràcies, senyora Gomila, per les seues aportacions. Jo, si me permet, amb un to amigable, bueno, tenim la sort de que qualsevol regidor pues, podem repartir la repartició de les mocions, i avui mos ha sorprès pues, en Manolo, el senyor Carrasco, pues, també, que és una persona, un professional que fa feina allà, pues, també coneix la idiosincràsia i les necessitats que tenen, i per tant entenien que era una persona més que acertada a defensar això. Puc comprendre algunes de les reflexions que ha fet vostè, però n'hi ha una que sí que m'ha veig obligat, perquè si no, no seria just, no? El tema de la massificació, vostè ha fet aquest comentari de controlar les places turístiques, bueno, els darrers 8 anys que va governar el Partit Socialista a les Illes Balears només van aprovar 115.000 noves places turístiques. Vull dir amb això que a Menorca, amb el PTI, tenim aquest document que regula tot aquest tipus de qüestions, de necessitats, d'economia, d'equilibris. S'està fent una feina per intentar actualitzar amb el màxim consens possible. Avui de matí, sense anar més enfora, s'ha celebrat aquesta comissió de econòmica i social de Menorca. Ha estat una jornada molt productiva, quan ha hagut un document que molt bé ha explicat el president Vilafranca la seva part política, i després ha hagut un tècnic del Consell que ha fet també les seues aportacions. És un document inicial que hi ha un consens en les diferents forces polítiques de Menorca, que això és el que entenem que és positiu i necessari per als menorquins, no? Que aquest tipus de documents i aquest tipus de projectes no només durin una legislatura, que hi hagi un consens social, econòmic, polític, i que sigui sostenible, i que quan hagin les eleccions, guanyis qui guanyi, pues, hi hagi un document que no hagi volta enrere i tornar a començar endavant, no? I per tant és un poc aquest objectiu, no? De les coses que ens preocupen a Menorca, intentar cercar aquests acords i tirar endavant pues, les necessitats dels menorquins, no? Pues, si no hi ha més intervencions, passarien a votar. Entenc jo que podem votar tots els punts excepte el 8è en bloc, que serien el mateix sentit de vot. Vots a favor tots els punts menys el 8. A favor. I ara vindria el punt 8è. Vots a favor i vots en contra del grup socialista, i a favor el resto de formacions polítiques. I ara passarien en el punt 9, que seria 11, precs i suggeriments. No hi ha cap. Senyora Gomila, té la paraula.
3: Gràcies, senyora Batlle. Són traslladar petites coses que mos arriben. Jo una primera que la veritat és que me fa un pot d'assumpte, perquè jo ja ho havia demanat aquí i bueno, doncs m'ho tornen a demanar, i ara ja avui ho trasllat, perquè ja fa mesos que m'estan reclamant per bueno, militants nostres, no? Justament en Esquerra Victori, en el principi d'Esquerra Victori, això ho havia enxerrat segurament que el senyor Conte se'n recorda, perquè no va contestar ell en el ple, hi ha una part fosca. Jo no sé ben bé, ara no recordo, també no m'he apuntat, no recordo ben bé quin nombre deu caure. Crec que el primer nombre que ve després és el nombre 15. En aquell tram hi va enrellar l'anterior vegada, però és que l'anterior vegada fa més d'un any. En aquell tram, i a causa d'unes obres d'una casa que es va fer nova, es va llevar la farola. I clar, jo dic, no, jo ja ho he dit, però és que no ho hem aclarit en això. Per tant, avui me veig obligada a donar trasllat, més que res perquè m'ho demanen, perquè saben que totes les coses que puc anar portant a nivell de comissió i a nivell de junta de portaveus, ho faig. Però tampoc no vull deixar d'atendre les peticions de la gent del poble. Val? Per una altra banda, també m'ho arriba que coneixedors d'aquest acord que hi ha en l'autoritat portuària, senyor Batlle, de llevar aquella gàbia, dit jo, mal dit segurament, metàl·lica, que empren l'entitat nàutica, que estan ara per fer una caseta, que tindrà un aspecte molt més adequat i de més, però és que me demanen per quin motiu estan fent feina allà les persones de la brigada, de, no, si és de portuària i tal, bueno, doncs aquesta qüestió jo l'he trasllat i si el senyor Barla me la vol respondre, fantàstic. I després també, per una altra banda, ens arriben queixes, senyor Alsina, de l'activitat de cultura, val? Queixes en quant a música, també en les places de pintura, bueno, si pot exposar una miqueta a veure amb quina és la situació, perquè sembla que bueno, hi ha una miqueta de descontent en quant a la cobertura que hi ha en l'activitat cultural en els pobles del Castell. Moltes gràcies, senyora Batlle.
1: Gràcies, senyora Gomila. El tema de la farola, entenc que el senyor Conde pren nota i mirarà en què passa.
4: Sí, nosaltres quan vam fer l'edifici nou els van dir que havien que col·locar la farola, no l'han col·locada, doncs nosaltres ara anirem aquests dies, els hi recordarem, i si no, doncs la posarem nosaltres i, ja, i tornarà a haver llum en aquell tros. Es, crec que és el carrer Victori 13-15.
3: Sí, és just aquí, sí.
1: Val, moltes gràcies. Senyor Alsina, vostè li contesta la darrera pregunta de la senyora Gomila?
5: Sí. Gràcies, senyor Batlle. No m'ha quedat clar si és de les escoles municipals o de les activitats que es fan en el poble.
3: Escola municipal.
5: Ah, escoles municipals, vale. Bueno, com sabeu, enguany hem canviat de tècnica de cultura. Jo vos he intentat explicar les comissions pues, tot en poques ritmes que han anat duent en les diferents activitats i en les diferents coses que anem fent en el departament. Va haver les inscripcions en els dies que pertoquen, per antics alumnes, després per nous alumnes. S'han fet les llistes, ara els professors estan revisant que tot sigui correcte per amb els antics alumnes i per ordre la tècnica que tenim ara a Cultura està revisant tots els llistats en les persones per tard de poder-les avisar de que comencen dia 1 i les que no hagin entrat, que com sempre sabem que hi ha algunes que tenen molta demanda, com pot ser pintura, pues, quedaran en llista d'espera i si hi hagués qualque canvi entrarien. Vull dir, estem a l'espera ara d'acabar les llistes, que en principi demà s'acabaran, i poder avisar els alumnes el abans possible. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Alsina. I jo li contestaré la darrera, la segona pregunta que m'ha formulat, en quant a la gàbia. Va, de la gàbia que havia instal·lada cada corp, pues no complia els mínims requisits i necessitats per a les persones sensibles que fan un ús, no? Va sortir una carta també per la premsa fa qüestió de 2 o 3 mesos que també reivindicaven aquesta necessitat i precarietat en les instal·lacions, vale? El president de la Federació Balear de Piragüisme va venir, va demanar audiència per poder tractar aquest tema per cercar una solució, val? I la solució que han trobat és la següent. Feien una reunió conjunta amb el Consell Insular, la directora insular, la senyora Juana Mari, mos va exposar que tenien una caseta de llenya sense estrenar que compliria molt bé les funcions per poder prestar aquest servei que a dia d'avui no, el castell no tenia aquesta capacitat. I vam veure una oportunitat de dir, bueno, sumarem esforços. Si el Consell vos cedeix de forma gratuïta aquesta caseta de llenya, allà no només servirà per emmagatzemar les piragües, servirà per poder ser canviar d'una forma discreta i com es mereixen les persones, no allà enmig, de qualsevol manera, amb tuaboles i demés, i també servirà per poder, si tenen una necessitat, hi haurà un bany, vale? I què fa l'Ajuntament? L'Ajuntament, com que és una zona, com bé sabem tots, portuària, van mirar i van demanar la col·laboració de l'autoritat portuària perquè autoritzés aquesta modificació de lo que és l'instal·lació aquesta. I l'única col·laboració que mos ha demanat la Federació de Piragüisme, el club, mos ha demanat de que faguessin aquesta intervenció per part de la brigada, que han estat aproximadament 2 dies de feina d'un parell de personal de la brigada. Demà, si no ha començat avui, demà té que quedar aclarit, la federació posa la llenya, la fusta per fer la superfície, allà on tindrà que reposar la caseta. Per què ho fem així, aeri un poc alterat, perquè també hem de tenir en compte que allà és una costa que davalla molt aigua i les aigües tenen que sortir, no? Si no, en 2 dies tindrien la caseta podrida o el dia que pogués estaria tot xop. I per això, això és aquesta col·laboració a 3 bandes entre un club sense ànim de lucre, amb una finalitat molt concreta d'aquest tipus d'esportistes, el Consell Escolar que posa la caseta i nosaltres hem fet aquesta actuació de dies de feina per part de la brigada. Qualque qüestió més? Pues, si no hi ha més temes a tratar, aixecant la sessió. Moltes gràcies i bona nit a tothom.
3: Gràcies. Què trobes, Meli? He de dir la jaqueta i la deixo d'allà.
1: Teniu fresqueta?
3: No, perquè estic activa. Però
6: fred. Estic gelada en jaqueta.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Adiós Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radio Skrsteinj. Centres.4 de sa freqüència modulada.

103.4 de la freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.